Cristo dels meus morts i en la nostra partida sempre m'has donat

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: ¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Willkommen a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Aprende y viaja con Tech Idiomas. Estancias en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Vive la experiencia Level Up Your World. Más info en techidiomas.es.
2: Un passat que ens guia, un present que ens uneix i un futur que escriurem junts. Castelló celebra el 775 aniversari de la ciutat i ho fa en gran. La programació inclou l'extraordinària exposició del privilegi de trasllat original. El document, signat pel rei Jaume I en 1251, es podrà visitar al Menador del 8 de setembre al 8 de novembre. Tampoc faltaran les visites històriques teatralitzades, la pólvora i els concerts, les activitats obertes a tota la família o la gala dels Premis Ciutat de Castelló. Feliç 775 aniversari Castelló, Ajuntament de Castelló. Tota la info a castelló.es.